0: Avui per avui, Àngels Barceló.
1: Ràdio Xàtiva, Cadena SER.
2: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
3: Hola, hola, què tal? Bon dia, buenos días. És divendres, és 22 de maig del 2026. De moment, l'oratge ens acompanya. Tenim 29 graus, quasi 30, que és la temperatura que hem tingut durant tota la setmana. Al centre de la ciutat de Xàtiva, ho sabem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho a l'Albereda Jaume I. Són ara mateix a les 12 i 21 minuts i des d'ara mateix fins a les 2 de la vesprada vos acompanyarem amb tota l'actualitat de Xàtiva i les nostres comarques. I jo crec que avui no hi ha millor manera de començar el programa que parlant d'allò que portem tota la setmana parlant i tota la setmana està damunt la taula. Jo volia reflexar això en una cançó que, inclús anys després, continuen descrivint perfectament el present. Una d'elles és La nostra sort, de la gossa sorda. És una lletra que parla de retallades, de lluita, de dignitat, allò que portem reivindicant tota la setmana. I també de canvi. Diu allò de les retallades decidint la teua sort, la nostra pena és una pena general i som la voluntat del canvi. Precisament ahir es va viure una nova assemblea educativa marcada per aquest malestar que continua molt present a centres, es va viure a Xàtiva. Són molts col·legis i instituts on les direccions han presentat la seva dimissió, on les nostres comarques trobem alguns de l'IES Cimarro, la Cabra de la Llosa de Ranes, IES Enguera, IES Isabel Clara Simó de l'Alcúdia de Crespins, el Col·legi La Sénia, també a l'Alcúdia, i el Col·legi Víctor Oroval a Carcaixent. I per això avui, durant tota la setmana, ens ha acompanyat Ramir Moscardó, que és professor de l'IES Josep de Ribera, està ara mateix a la manifestació de València. Ramir, què tal? Com està l'ambient per ahir?
4: Hola, bon dia. La veritat és que l'ambient és indescriptible. Jo, en cada manifestació a la que assistim, i en la d'avui en concret, pues me quedo més assombrat, perquè el recolzament majoritari, no només de docents i d'alumnes que estan així en la manifestació, sinó de la ciutadania en general, és impressionant. La veritat, en aquests moments, us puc dir que el centre històric de la ciutat de València està col·lapsat. Estem pròxims, nosaltres en aquests moments, passant per darrere de la catedral, seguint el recorregut de la manifestació, i és potser els carrers plens de gom a gom.
3: Que gust, Ramir. Aguanta molta gent de Xàtiva, suposo, de les nostres comarques, també?
4: Sí, sí, sí. A més, ens hem agrupat darrere d'una mateixa pancarta docents de col·legis i instituts de Xàtiva i de tota la comarca. La veritat és que l'ambient és molt bo perquè bueno, la unió sempre farà força, això és evident. Però és el veure que tots estan així presents i recolzant aquesta mobilització, pues, ens anima més encara.
3: Clar que sí. I bueno, ara ja parlant del que volien, com va estar l'assemblea d'ahir? Quins temes es van tractar?
4: Mira, l'assemblea d'ahir va estar, jo crec que és una de les accions que hem dut a terme més, amb més pes i més significat, perquè ahir és on tots els centres escolars de la ciutat van detallar i van exposar quins són els problemes que estan vivint. Uh-huh. En molts casos coincidien, en altres eren més intensos, però no sé, va ser una posada en comú molt potent. I a més, de fet, quan va acabar tota l'exposició, perquè van parlar escoles de primària, escoles, instituts de secundària, FP, escola d'idiomes, és a dir, molt diversos en els seus àmbits, ens vam donar compte de que no vam parlar del tema dels salaris, que se'ns està acusant de que el tema dels salaris és el que volem. Tot el que es va parlar eren problemes que afectaven directament a l'alumnat i a les nostres escoles. I això va ser, jo crec que va ser molt important.
3: És el que poseu per davant, sempre van els alumnes. Ramir, quins són els pròxims passos a partir d'aquesta assemblea?
4: Bueno, va servir en principi per a constituir l'assemblea de docents de Xàtiva, perquè fins ara havien funcionat a través com d'una coordinadora, anàvem comentant cada centre el que anàvem fent, però hem decidit constituir l'assemblea de docents de Xàtiva amb representants de tots els centres escolars i vam acordar reunir-nos periòdicament. De fet, el proper dilluns tenim la primera reunió ja per a encarar la setmana i anar organitzant diversos actes que tenim previstos.
3: Ramir, pues, acaba de disfrutar la manifestació, encara que en el cap de setmana també hi ha, no?, de veres?
4: Sí, sí, evidentment. Aquesta manifestació ja és potent, però a la que volem cridar especialment a tota la ciutadania és a la que està prevista demà a les 6 aquí a València. I esperem que siga realment multitudinària. És, jo crec que ho vam comentar l'altre dia també en una entrevista, la manifestació sectorial, és a dir, d'un sector com el sector docent, que més mobilització està creant. Realment estem vivint unes dates històriques.
3: I que seguís seguint així, Ramir, fins que aconsegueu el que necessiteu i el que es demana. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, acaba de disfrutar la manifestació i ens retrobem la setmana que ve i ens tornes a fer una croniqueta xicoteta.
4: Igualment, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Adéu.
4: Adéu.
3: Bueno, això és la situació actual a les nostres comarques. Després de l'assemblea, com ha dit Ramir, encara demà tenen una altra manifestació, és la important, és la que tenen que reivindicar tots els seus drets. Per als alumnes, sobretot, i com bé ha dit, no sempre és el salari, és més la preocupació dels alumnes. I, ara sí, abans de començar, escoltem la nostra sort.

0: Bé, comencem el programa parlant de Palestina, ja que Xàtiva acull avui una xerrada organitzada per BDS La Costera i la Plataforma de La Costera contra el genocidi del poble palestí per analitzar l'actual situació que es viu a Gaza i també les iniciatives de suport i boicot que estan impulsades des del moviment internacional BDS. Per parlar-ne ens acompanya Jorge Ramos Tolosa, que és professor d'Història Contemporània de la Universitat de València. També és especialista en Palestina i Israel i activista dels drets del poble palestí. A més, també és autor de diversos llibres centrats en este conflicte històric i polític. Jorge, gràcies per estar avui amb nosaltres. Què tal?
1: De res, un plaer, encantat.
0: Bueno, per començar, com descriuries la situació actual que està vivint el poble palestí?
1: Bé, encara que ja no estiga tant als mitjans de comunicació com estava, com ha estat els dos últims anys i mig, el genocidi continua i continua una situació que ja s'allarga moltes dècades, no? I ara hem viscut un punt d'inflexió amb el genocidi a la Franja de Gaza, però també el que vull tractar esta vesprada és que estem vivint també el major episodi de solidaritat internacionalista que s'ha viscut, almenys des de la Guerra Civil Espanyola, no? Per tant, jo crec que sempre és important que no només parlem, no?, de la violència, de l'opressió que pateix el poble palestí, sinó també de la solidaritat i la quantitat d'iniciatives que durant el genocidi, que ara mateix estan tenint la seva aposta per l'educació, per no deixar de donar classe, crear noves llibreries, suport mutu, i jo crec que aquesta part que en àrab s'anomena sumut, no?, de resiliència, d'arrelament a la terra, és molt important també que puguem conèixer, puguem compartir i puguem admirar.
0: Clar, perquè això mateixa, quin paper està jugant la comunitat internacional davant del que està passant ara en Gaza, que és el que també tu estàs comentant-me, que pues, hi ha molta col·laboració.
1: Clar, precisament la campanya BDS és la major coalició de la societat civil palestina, que va ser llançada l'any 2005, i precisament el poble palestí va llançar aquesta campanya per a que la resta del món acabar en totes les complicitats, acabar en totes les col·laboracions amb Israel, no només militars o econòmiques, que és el més cridaner, no?, diguem-ne, sinó també acadèmiques, culturals, com hem vist estos dies en Eurovisió, com vem en els festivals de música, esportives també, com vam veure la Vuelta Ciclista, etcètera, etcètera, perquè totes aquestes complicitats i totes aquestes col·laboracions són les que permeten a Israel cometre els seus crims de guerra, crims de lesa humanitat i genocidi, no? Per tant, és molt important i ja no és només una obligació humana i moral, sinó que és una obligació legal, segons va establir la Cort Internacional de Justícia en juliol de 2024, que tots els estats deixaren de col·laborar en Israel, no? Per tant, clar, esta col·laboració que continua encara, tot i que, no?, esta solidaritat, esta pressió popular ha aconseguit limitar, no?, reduir la complicitat, sobretot a l'estat espanyol, però continua sent molt important, per tant, és fonamental continuar ara més que mai, que ja no estem en la cresta de la ola mediàtica, podem dir, però ara és molt important que tota la ciutadania siga conscient i pugui aportar el seu granet d'arena per a que es cumpla amb el dret internacional i els drets humans a Palestina.
0: Jorge, què és exactament per als oients que no sàpien el moviment BDS i quins objectius té?
1: Sí, com deia, la campanya BDS són les sigles de boicot, desinversions i sancions. És una campanya que va llançar la major coalició de la societat civil palestina, associacions, col·lectius de dones, sindicats, ONGs palestines, per a inspirant-se en una campanya similar que va ser clau en la caiguda del règim d'apartheid sud-africà, intenta, no?, que la resta del món deixe de col·laborar amb Israel, deixe de ser còmplice econòmicament, políticament, culturalment amb Israel, perquè Israel basa la seva impunitat i basa els seus crims i la seva violència colonial en totes aquestes complicitats i totes aquestes col·laboracions, no? Per tant, esta campanya té ja organitzacions com en La Costera, en el País Valencià, en molts llocs del món n'hi ha grups de BDS que posen en marxa campanyes per a deixar de col·laborar amb Israel i per a difondre també les veus palestines i la i la realitat del poble palestí. Per tant, ara mateix és la campanya més eficaç i
0: Que
1: més
0: bé.
1: important que el poble palestí té per a solidaritzar-se, i per això és un gran alegria i un gran orgull que també ha activat la costera i a moltes altres comarques i ciutats del País Valencià tinguem en marxa grups i campanyes al respecte.
0: Creus que és això el que fa que Palestina generi tanta mobilització social arreu del món, ja no així, sinó en general?
1: Sí, clar, jo crec que és molt important, i ha sigut ara els dos últims anys i mig, molt important veure, no?, aquest primer genocidi retransmès en directe, no? I això ha sigut molt dur i continua sent molt dur, i clar, hem de tenir en compte que en el segle XX els genocides, els criminals, amagaven i o negaven que estaven cometent un genocidi. Ara els criminals israelians pugen a TikTok i a Instagram com cremen llibreries o com destruïxen hospitals i universitats o com disparen 335 bales com van fer la xiqueta Rahim Rajak, que ara n'hi ha una pel·lícula, no? Molt, molt important i molt colpidora. Per tant, clar, això... D'una banda, no, és molt important visibilitzar-ho, i òbviament els mitjans de comunicació heu estat parlant i jo us convido que continueu parlant tots els dies del que passa a Palestina, perquè continua havent molta violència a la Franja de Gaza, però també a Cisjordània, de fet, cada vegada més, i al Líban, no? I és una qüestió també, no?, que la gent ha reaccionat en un moviment de solidaritat extraordinari, n'hi ha un punt d'inflexió, persones que no coneixien la campanya BDS, que no s'havien mobilitzat mai, ara s'han mobilitzat, hem de tindre en compte que n'hi ha hagut desenes i desenes de concentracions, manifestacions, continua havent actes com este d'esta vesprada totes les setmanes. Des de Vespre i València, per exemple, la setmana passada van fer 4 actes només en una setmana. I hem de recordar que som una organització totalment assembleària, autogestionada, que no rebem cap tipus de subvenció ni de finançament públic ni de cap tipus, només amb les aportacions voluntàries de les persones militants. Per tant, jo crec que això, no?, sempre hem de mirar la realitat en la doble vessant, com està passant ara en la Global Sumut Flotilla, no només visibilitzar, no?, com un ministre israelià sionista d'extrema dreta ha insultat, no?, i ha tractat d'una manera terrible. Si ho fan això en persones europees i d'altres llocs del món, imaginem-nos el que fan la població palestina, no? Sinó també parlar de la solidaritat, perquè si només parlem de la qüestió de la violència i la qüestió negativa, que òbviament és normal, és humà, tot el món ho estem veient, podem desmobilitzar-nos i podem quedar-nos només en les llàgrimes. I el que ens demana el poble palestí és que precisament difongam el que està passant, però sobretot que fem boicot, desinversions i sancions, que participem en totes les campanyes per a no col·laborar amb Israel, perquè el poble palestí té dret a tindre drets.
0: Creus que és concretament el que estàs comentant, aquesta situació que ha canviat a Palestina en els últims anys, no?, respecte a dècades anteriors? O sigui, ara, per lo menos, és el que tu estàs dient. No sé què és pitjor, que ho amaguen o publiquen a TikTok que estan cremant una llibreria.
1: Clar, jo com a historiador ja ho estic analitzant i això és un canvi de paradigma molt important en l'estudi del genocidi, ja et dic, perquè abans s'havia de buscar, s'havia negat, ara ningú podrà dir que no ho sabia. Ningú podrà dir que no ho sabia, de fet, moltes vegades moltes persones en un futur ens diran que què vam fer nosaltres durant el primer genocidi que es va retransmetre en directe a la història, no? I jo crec que ahí tenim una responsabilitat humana i, com dic, que també és una responsabilitat legal dels estats, de les institucions, no col·laborar amb Israel. No és una opció, perquè és el que va demanar la Cort Internacional de Justícia en juliol de 2024 i després també l'Assemblea General de l'ONU, no? Per tant, jo crec que és molt important que tota la ciutadania pugui conèixer aquesta campanya i es pregunte en cada moment en el seu centre de treball, d'estudi, quan va comprar, que veja que n'hi ha moltes empreses, que n'hi ha moltes institucions que continuen malauradament lucrant-se i beneficiant-se de la violació dels drets humans palestins. Per tant, és una responsabilitat individual i col·lectiva deixar de col·laborar per a que es complisca els drets humans i el dret internacional.
0: Com bé has dit, ja que posaré el focus en les coses bones, no sempre en el que està passant, sinó l'ajuda que reben, creus que hi ha esperança real per una solució pacífica o social-política?
1: Sempre, sempre. Jo sempre dic que la desesperança no és una opció per al poble palestí, la desesperança és un luxe que el poble palestí no es pot permetre. I precisament les persones que ens dediquem a Palestina estem eternament agraïdes de l'esperança que hem vist davant les pitjors circumstàncies a Palestina. Jo, quan he viatjat a Palestina, mai he vist tantes ganes de viure, tants somriures, tanta hospitalitat, encara que...

0: veure l'horror, no? Però jo crec que en aquest sentit hem d'aprendre molt del poble palestí, i si tots continuem posant els nostres granes d'arena per a la campanya de BDS, per a continuar estretint vincles amb Palestina, no només és algo que el futur i el poble palestí, per descomptat, mos ho agrairan, sinó que solidaritzar-se amb Palestina és una gran manera també de solidaritzar-nos amb nosaltres mateixos i fer-nos millors persones.
1: Uh-huh. Des de les nostres comarques, pendent també de la xerrada, què pot fer la ciutadania de la costera, per exemple, de les nostres comarques alrededor, per mostrar suport al poble palestí?
0: Clar, en primer lloc, participar de BDS en la costera, que s'ha format dels dos últims anys i mig, i n'hi ha gent que és meravellosa, que ja està posant en marxa molts actes com el d'esta vesprada, moltes campanyes. En segon lloc, també, el que hem dit, no? Buscar quines són les empreses, quines són les institucions en els comptes de BDS, d'Instagram, de xarxes socials, etcètera, estan els principals focus, no?, de les campanyes, perquè són empreses o institucions especialment còmplices, no?, o que estan especialment lucrant-se de la violació dels drets palestins, i intentar difondre i no col·laborar, no?, amb aquestes empreses, amb aquestes institucions. Igualment, com dic, en els centres de treball, en els centres d'estudi, en les tendes i on consumim, intentar fer un consum el més ètic possible, no? Uh-huh. Perquè, malauradament, com dic, n'hi ha moltes empreses que s'estan beneficiant. Ara, una de les campanyes més importants que tenim ara en marxa, per exemple, és contra Carrefour. Carrefour, que jo sé que teniu aixat i va un moment gran allà, com a mínim, si no més. Clar, és una empresa que té moltes filials i moltes tendes obertes als territoris ocupats palestins de Cisjordània. I aquestes colònies que tenen a Cisjordània són un crim de guerra. Per tant, Carrefour és un exemple clar de com s'està lucrant i s'està beneficiant d'un crim de guerra contra el poble palestí. Mm. Per tant, bueno, tenim unes altres opcions, que especialment el comerç local, el comerç de quilòmetre zero, per a consumir en comptes de grans superfícies multinacionals que no només destruïxen el teixit comercial local, sinó que damunt s'estan lucrant de la violació de drets del poble palestí. Pues, en aquest sentit, tenim moltes també campanyes en marxa. Per exemple, ara a València, des de finals del pròxim mes de juny, tindran lloc els Gay Games, que són una mena d'olimpiades LGTBI, però que Israel... Clar, estaria molt guai per tu com a Eurovisió, no? Que ens agrada molt,
1: sí,
0: també.
1: Però què hi ha darrere?
0: Clar, però Israel utilitza molts esdeveniments esportius i culturals per a rentar els seus crims i amagar el que es diu pinkwashing, e intentar amagar els seus crims a través d'una façana suposadament bona o suposadament multicultural o progressista, etcètera, etcètera. Per tant, és un altre element també que puguem visibilitzar i no participar i demanar que n'hi hagi, pues, tant en esdeveniments culturals com en el nostre consum diari, pues, un comportament ètic i un comportament que promoga els drets humans, no que col·labore en la violació de drets humans.
1: Clar que no. Que important és saber el que hi ha darrere de les coses, eh?
0: Totalment.
1: Bueno, també, a part d'historiador, també has escrit diversos llibres sobre Palestina i Israel. Què t'aporta personalment també i acadèmicament a estudiar aquesta qüestió, a sentir que tenies que escriure també diversos llibres?
0: Bé, jo sempre dic que no tenia cap vincle personal ni familiar, no coneixia cap persona d'allà, però vaig començar a estudiar el tema de Palestina en la carrera, durant la llicenciatura d'Història a la Universitat de València, i em vaig quedar ja fa... en el segle XXI, encara, no soc tan vell. Me vaig quedar molt impressionant i molt... molt dolgut de que en el segle XXI jo, com a estudiant d'història, que havia estudiat tots els crims del passat, n'hi haguera una situació tan terrible. Clar, malauradament, el genocidi actual encara m'ha donat més la raó en aquest sentit, clar, no? I jo des d'aleshores vaig viatjar allà i vaig decidir posar el meu granet d'arena per a que es donara a conèixer aquesta situació i per a que algun dia poguera acabar, no? I clar, i també sentir que

0: que lo que he dit abans, no? La pitjor adversitat, la major injustícia, la major opressió, el poble palestí te rep de la manera més hospitalària, amb més somriures i
1: Que
0: amb més
1: bé.
0: ganes de viure que jo he vist mai. Això és una experiència única. I ho continuem fent ara. Jo crec que és clau a totes les persones que ens dediquem a Palestina veure aquest agraïment i veure com la solidaritat és també d'anada i tornada, perquè precisament va haver, per exemple, persones palestines que van vindre ací durant la Guerra Civil Espanyola a combatre el feixisme, a banda de moltes dones també, que moltes vegades necessitem despatriarcalitzar la història
1: Sí,
0: i
1: totalment.
0: descolonitzar la història. No només n'hi ha hagut homes blancs com a protagonistes, i per tant és una solidaritat d'anada i tornada. Quan va ser la Dana també així, els primers dies de novembre de 2024, mentre en molts partits de futbol, en competicions esportives, feien un minut de silenci per les víctimes de la Dana, i quan era un partit amb un equip israelià, molts ultres israelians xiulaven i boicotejaven aquest minut
1: Wow.
0: de silenci per les víctimes de la Dana. No fèiem, des de la Franja de Gaza, des de les runes de la Franja de Gaza, ens van arribar molts vídeos de suport i d'afecte
1: Que bé.
0: de persones
1: Sí.
0: palestines cap a nosaltres, no? Per tant, jo crec que aquesta solidaritat d'anada i tornada és una de les coses més boniques, no? De
1: Hi ha
0: vegades
1: que
0: es diu
1: aprendre
0: que,
1: d'ella, sí, totalment.
0: totalment, que la solidaritat és la versió política de l'amor, es diu
1: Total.
0: moltes vegades.
1: Jorge, per anar acabant, quin missatge t'agradaria deixar a la gent que pot sentir impotència davant d'esta situació i que s'anime també a mostrar-se apoyo a esta causa?
0: Sí, jo li diria això, no? Que com dia, ara me'n recordo de Marcos Ana, no? Que és el pres que va estar més temps en les presons franquistes, que lluitar pels demés és també la millor manera de lluitar per nosaltres mateixos, el que he dit abans, no? Jo crec que la solidaritat és la versió política de l'amor, ens fa millors persones, estem davant l'horror televisat més gran que hem vist mai, però també al mateix moment ens podem sumar a cada persona des del seu lloc, amb el seu temps, des de les seues possibilitats, a la major onada de solidaritat internacionalista que hem viscut, almenys des de la Guerra Civil Espanyola. I en un futur això, no? Molta gent en molts llocs ens preguntarà què van fer. Pues encara estem a temps de participar en Vedes la Costera, en Vedes País Valencià, i visibilitzar i compartir, no? Des de molts llocs diferents que no és tolerable, no? Que no és tolerable assassinar a 20.000
1: No,
0: xiquets,
1: no.
0: i que és una obligació no només legal, sinó moral i humana,
1: Totalment.
0: fer tot el que tenim en les nostres mans per a que Palestina siga lliure.
1: Jorge, el deixe el minut d'or para que convides a tots els oients, que digues també on serà i l'hora de la xerrada i res, i es convides, el deixe el minut d'or que diguem.
0: Clar que sí. Aquesta vesprada, divendres 22 de maig, a les 7:30, en l'Ateneu Popular de Xàtiva, tindrem un acte organitzat per Vedes de la Costera. Què està passant a Palestina avui, què podem fer per precisament mostrar que el genocidi continua, però també continua la solidaritat, continuen moltes campanyes, continuen moltes maneres, no? De compartir que no acceptem que siga havent un genocidi retransmès i que siga havent tantes complicitats i tantes col·laboracions amb Israel, perquè Palestina s'ha convertit en una escola de ciutadania, en una escola de drets humans per a persones joves i no tan joves, i no deixaran de lluitar, i espero que no deixeu de lluitar fins que Palestina siga lliure.
1: Moltes gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé la xerrada.
0: Un plaer, moltíssimes gràcies a tu. Gràcies.
1: Adéu.

I acabem aquesta primera hora de l'Oi por Oi amb el Morgut de Manel. Tornem a partir de la una, després del boleto, com sempre, i continuem amb més coses i més actualitat de Xètiva. Vinga, no se n'aneu. Adeu.

0: tiempo inestable.
1: I com cada divendres a esta hora saludem a Lluís Francés, el nostre meteoròleg de confiança, per saber quin temps farà este cap de setmana. Lluís, què tal?
2: Hola, molt bon dia. Aquí estem. De moment caloret.
1: De moment calor, com tota la setmana.
2: Sí, sí, la setmana que ve més encara, eh?
1: Què ens espera?
2: Puf, de moment, el cap de setmana, el que sí que tenim clar és que anem a tindre, per un costat, dos diferències que són substancials. Per un costat serà les temperatures màximes, és diurnes, on anem a tindre valors per damunt dels 30 graus durant tot el cap de setmana. Però no molt per damunt, eh? Estem parlant de 30-31 graus, a molt 32. Això sí, la setmana pròxima sí que podíem superar els 35. I això ja és una cosa que he comentar-lo. El matís és que els matins seran més fresquets, estaran les temperatures per davall dels 15 graus, o sigui que quan mos alcem pues, donarà gust eixir a passejar i a disfrutar. Però el que sí que hem de tindre clar és que hi ha índexs molt alts de radiació ultraviolada, per lo que la protecció solar és fonamental. I és que hi ha un refrán que diu el sol de maig es coneix per 7 anys a la cara. De més, no de menys. I és que recordat que la radiació, quan incidís directament a la dermis, què ocorreix? Pues que té com si fora un disc dur i es recorda sempre, per sempre i per tota la vida. O sigui que malalties se produeix per dermatitis, per situació, per moltes, que hi ha moltes per l'acció de la radiació solar. Si no recorrim a la protecció, pues clar, al fin i al cap pues, ens dona no solament algun problema patològic, sinó també pues, ens fa majors, així que hay que cuidar-se, hay que posar-se quan més cremetes millor. I ja sabeu que a partir d'ara pues, tot va pa avant.
1: Claro.
2: O sigui que no n'hi ha marxa rere. Sí que tenim este cap de setmana lo que és una dana que està a l'oest de Portugal, però a nosaltres apenas ens tocarà, o sigui que quedarà només al quadrant nord-oest de la península aportant algo de calitja, però en la part, tota la part occidental nosaltres continuem en temperatures altes, no molt altes. No descartem durant esta pròxima nit algo de nuvolositat baixa, que pot entrar nuvolositat baixa, per això són boires d'advecció, i hi ha que recordar que la mar encara està fresqueta, no, la mar li costa molt pujar la temperatura, però quan també li costa molt baixar la temperatura, per això quan arriba l'octubre encara tenim la mar calenta, tant una cosa com l'altra. I podem tindre, pues, con l'entrada de vents de llevant a llevantats i de llevet i de xaloc, pues, podria entrar algo de boira d'advecció tant a la litoral, o podria fins i tot entrar un poc més cap a dins. Però en qualsevol cas, el que tenim clar és que les temperatures estaran per damunt dels 30 graus, o sigui, caloret.
1: I jo crec que ja ha vingut per quedar-se, no? El calor. Ja podem dir que no tornarà a tindre fred, perquè maig ha sigut un poc marejat.
2: Sí, a partir de a meitat de maig sol estar ja el temps ja més estable, no? El que passa que també tenim un refrany que sempre queda en el cap de tots, que fins al 40 de maig no traia els haig, no? Que pot entrar alguna coseta, però de moment jo no veig res, eh? De moment, el que resta de maig és tot temperatures per damunt dels 30 graus, a lo que resta de maig, en principi.
1: Entonces, este fin de setmana calor, i la setmana que ve continua igual.
2: Més. La setmana que ve, més
1: calor. Més de 30 graus.
2: Sí.
1: Podaré les sangletes fora.
2: Estarem per damunt dels 35, podríem tindre ja a meitat de setmana.
1: Uf, que fort. Bueno, Lluís, pues ara ja sols en queda que recomanar la crema solar per a tot el món i les sandàlies.
2: Correcte. Les sandàlies i ha de disfrutar pues, això de l'estiu, perquè ha vingut ja per a quedar-se.
1: Bueno, pues anem en el diccionari meteorològic, si vols.
2: Sí, avui vaig a parlar d'una paraula que sembla que siga molt tècnica, que a lo millor l'hem sentit alguna volta, però si l'ha sentit algú ha sigut més és navegants. Però també l'he sentit una o altres, no? Parlem de la paraula azimut.
1: Ah, que curiosa.
2: Azimut. Bueno, pues azimut, que vaig a explicar-la, perquè aquesta paraula sol aparèixer en informes tècnics, en navegació, en astronomia, també en meteorologia, però que poques vegades s'explica de manera senzilla de lo que és això, de lo que és l'azimut. Bueno, pot sonar complicada i fins i tot un poc misteriosa, que és veritat. Uh-huh. Però en realitat és el concepte molt fàcil d'entendre. Una vegada que ho comprenem, descobrim que això està molt més present a la nostra vida quotidiana de lo que ens imaginem. Comencem pel bàsic. L'azimut és una manera d'indicar direccions. Així, per així n'hi de simple. No és una altra. És un sistema que utilitza graus per a assenyalar cap a on està una mica més o menys, o per a on es mou. L'azimut a l'oest, l'azimut a l'est. Bueno, imaginem que estem drets enmig d'una plaça amb una brúixola a la mà. Enfront de nosaltres està el nord. Uh-huh. Al llenguatge d'azimut, el nord val 0 graus. Si girem cap a la dreta, cap a noix el sol, cap a l'est, uh-huh, són 90 graus. Si anem més per darrere, som al sud, som 180 graus. I cap a l'esquerra, cap a l'oest, són 270 graus. És com si dibuixarem un cercle complet al voltant de nosaltres i el dividim en 360 parts. I per què serveix això per a meteorologia? Moltíssim. Els meteorologues utilitzen l'azimut per a descriure la direcció del vent, els moviments de les tempestes, la posició de fenòmens meteorològics detectats per radar. Per exemple, quan un radar meteorològic detecta una tempesta, necessita indicar no sols a quina distància està, sinó també en quina direcció. Així entra en joc l'azimut. Uh-huh. Suposem que el radar informa d'una cèl·lula d'una tempesta a 40 quilòmetres amb un azimut de 90 graus. Això vol dir que la tempesta es troba exactament cap a l'est. I si l'azimut fora de 180 graus, estaria cap al sud. Encara que sembli una qüestió molt tècnica, en realitat usem conceptes semblants de diari. Quan algú diu el vent ve del sud o el fum es mou cap a l'oest, bueno, està descrivint direccions. L'azimut simplement posa números precisos a aquestes orientacions. També apareix molt en l'astronomia. Anem a veure, per exemple, quan observem una alba o un capvespre, el sol no és sempre exactament pel mateix lloc a l'horitzó. A l'estiu apareix un poc més cap al nord-est, a l'hivern més cap al sud-est, i els astrònoms descriuen aquesta posició utilitzant l'azimut, fins i tot les antenes de comunicació, uh-huh, els panells solars, els sistemes GPS, treballen constantment amb càlculs d'azimut per a orientar-se correctament. Però tornem al temps. Hi ha una cosa bé quotidiana. Imaginem una vesprada a l'estiu. El cel comença a enfosquir-se cap a l'oest. Veiem núvols grans creixent a l'horitzó. Sentim un tro llunyà. Un meteorit diu la tempesta avança amb un azimut de 270 graus. Traduït al llenguatge comú, la tempesta ve des de l'oest. Això ajuda a anticipar com es mourà a cap a quines zones se pot dirigir. Els radars meteorològics moderns a l'azimut és fonamental. El radar gira constantment sobre si mateix, com un far, mentre se trencada o emet ones, registra en quina direcció troba pluja, gran i sol, tempestes. Cada direcció queda marcada amb un angle d'azimut. En els aeroports igual, en qualsevol lloc on es pugui treballar en l'azimut. Gràcies a això avui podem veure mapes en temps quasi en temps real i en rebre alertes molt més precises. Així apareix una cosa molt interessant, una paraula que sembla complicada i que acaba tenint una utilitat molt concreta i pràctica, perquè orientar-se sempre va ser important per al ser humà de tota la vida. Abans, les persones miraven les estrelles, el sol o les muntanyes per a situar-se. Avui usem brúixoles digitals, GPS i radars per a fer-ho efectivament en la posició correcta, sense fer coses a mà. Però la necessitat és la mateixa, saber on estem i cap a on es mou, en què ens esvolta. L'azimut no és més que una ferramenta moderna per a respondre a aquesta pregunta. I hi ha una altra curiositat. Mira, vaig a donar una altra. La paraula ve de l'àrab. As-sumut, que significa els camins o les direccions. És a dir, des de fa segles, diferents cultures ja buscaven formes precises d'orientar, bueno, observant el cel. Així que la pròxima vegada que escoltem un informe meteorològic i sentir la paraula azimut front de tempesta o corrent del sud. Tal vegada ja no ens semblarà termes llunyans o incomprensibles, perquè darrere d'aixes paraules tècniques hi ha idees molt simples. Cap a on ve el vent, d'on arriben els núvols, en quina direcció canviarà el temps, i entendre això ens connecta un poc més amb alguna cosa com tots bé mirem cada dia. Tots mirem el cel, que sí? Tu mires?
1: Sempre.
2: Ah, sí. Pues ja està, a l'azimut. Així no és fàcil.
1: És una paraula molt complexa i molt xula, eh? No l'havia escoltat mai.
2: Sí. Pues ahí queda. Són cosetes que els tenim, per això tenim el diccionari meteorològic, per a conèixer-lo. No tots l'hauran sentit, però és una paraula que queda marcada i que el podem veure pues, quan vegem un número i un grau. Pues hay que saber que en el azimut de ese número, de ese grau, está una direcció, un punt cardinal, i hay que conèixer-lo.
1: Pues Lluís, anem a fer, abans d'acabar ja, fem el repàs que a mi m'agrada sempre fer quan ja em parla de tot i del diccionari. Temps per a fin de setmana i la setmana que ve, per a que tots els oients, si s'han incorporat ara, pues puguen saber-ho.
2: Bueno, pues molt bé. El que anem a fer és que este cap de setmana anem a tindre temperatures no suaus, però sí un poc més agradables que les que tindrem la setmana pròxima. Tindrem temperatures al voltant dels 30 graus, un poc per damunt, estarem en 31 o 32. Durant el cap de setmana les mínimes són relativament fresquetes, no fresques, però sí que anem a tindre unes temperatures per davall dels 15 graus, o sigui que a primeres hores estarà bé. Cels buidats, pràcticament, o intervals de núvols alts. Serà a partir de diumenge quan tindrem més presència de núvols alts i els vents, els marítims, seran predominants. Hem de comentar-lo, o sigui que algo de a favor anem a tindre. I, bueno, toca molta protecció solar, perquè la setmana pròxima també anem a tindre ja temperatures que anem a pujar dels 30 graus i, bueno, la veritat, d'una forma prominent, perquè a meitat de setmana ja podien superar els 35 graus a Xina, que el que tenim davant és calor i sol. Així que protecció solar, important.
1: I Lluís Francesc, moltes gràcies, que passes molt bon cap de setmana i, igual que estàs dient tu, protecció solar, xancletes i pantaló curtet, que la setmana que ve fa molta calor ja.
2: A disfrutarlo y a la plaza un poquito también.
1: Claro que sí. Adeu.
2: Adeu. Para muy altruyo.

com tots els divendres, estava dient, ens encanta fer l'agenda del cap de setmana i comencem en Xètiva, que acollirà avui la presentació del llibre Raimon, Aquest joc que jo sóc, del periodista Miquel Alberola. L'acte tindrà lloc a les 6:30 de la vesprada al Saló Noble de la Casa de la Cultura i comptarà amb una conversa entre l'autor i l'escriptor Paco Cerdà. A més, el cantador Pep Jimeno Botifarra, col·laborador d'esta casa, oferirà una intervenció musical. També, que hem parlat al principi del programa, el moviment BDS ha organitzat per avui una xerrada sobre la situació actual a Palestina a l'Ateneu Popular de Xètiva. La conferència anirà a càrrec de Jorge Ramos Tolosa, que és el que hem pogut parlar. És doctor en Història Contemporània i especialista en Palestina i Israel. L'acte començarà a les 7:30 de la vesprada i l'abordarà qüestions com situació a Gaza, l'accés a l'ajuda humanitària i les campanyes internacionals de solidaritat amb el poble palestí. També l'associació veïnal Casc Antic Digne i Vigo ha organitzat aquesta vesprada una passejada reivindicativa sota el lema Prioritat Peatonal. L'eixida serà a les 6:30 de la vesprada des de la plaça Sant Pere. No hi ha res més a dir, sóc crida ja, que sóc afortunada, afortunada. I ens anem a Canals, a les 7 de la vesprada. Cada un José acull la presentació del llibre Violando Hongria, de Ferenc Oliver. L'acte comptarà amb un col·loqui junt a l'editor Antoni López Alemany i estarà organitzat per UIEIE amb la col·laboració de l'Ajuntament de Canals. Navarrés també inicia la programació de Punto i Aparte en diverses activitats durant tota la jornada. A les 6 de la vesprada hi ha una cercavila sorpresa amb música tradicional valenciana. A les 7 actuarà el grup Los Hits de la Plaza del Barrio i també es projectarà el documental Conociendo a Humet, a Espacio Rambleta. La programació finalitzarà a les 11 de la nit amb la sessió Escuela de Calor. I no és l'únic, perquè a la Pobla Llarga l'Auditori Monterrey acull a les 7 de la vesprada una nova projecció del cicle País Valencià de la pel·lícula Invasió dels Bàrbars. I a Vallada, avui divendres, a la plaça La Pau acull des de les 5 de la vesprada intercanvi de llibres, tallers infantils, berenar i el lliurament de premis de primària.

Jordi sempre cataloga alguna de les cançons, com va ser la de Noche de Copas per a Falles, i jo dic que esta serà la cançó de l'estiu.

Com anàvem dient, dissabte Xativa acull la primera trobada d'esquetxes de la Comunitat Valenciana, també la 24a trobada d'escoles en València de la Costera es celebrarà finalment el dissabte, també a Lloc Nou d'en Fenollet, per la vaga educativa. L'Associació d'Amics de la Costera, Institut d'Estudis Comarcals, ha organitzat una excursió cultural a València, amb eixida des de l'estació de tren a les 8:15. El Parc de Sarriers acollirà aquest dissabte també a les 10 del matí el rastrell popular centrat en l'economia circular sota el lema Al Raval, on tot torna a tindre valor. La Iaso de Ranes acull aquest cap de setmana la modalitat de vent metall de la 7a edició del concurs de joves intèrprets en la modalitat de vent fusta. I la banda jove de la Societat Musical La Nova oferirà aquest dissabte també a la 1 el concert excel·lent a l'Espai Cultural La Nova, dins del programa d'ajudes a societats musicals de la Diputació de València. Són molts els pobles de les nostres comarques que també estan seguint este concert excel·lent. La companyia La Coja Dansa representarà l'espectacle familiar d'Esguel a les 7 al Genovés. I el Centre Cultural Cadon José acollirà també el dissabte a les 7:30 de la vesprada el concert de Maria Faubel dins de les festes isabelines de Canals.

Continuem a Cerdà, a les 10:30 rondalla al Palau. Aquest dissabte la Coral Polifònica de la Unió Musical de Torrent també organitza el Festival Coral a les 7 a la Sala Cívica Antic Mercat. I en Navarrés continua aquest dissabte el Festival Punto i aparte, a les 12 hi haurà actuació de jazz a l'encreuament dels carrers Major i Sant Gregori i un contacontes infantil a Plaza Espanya. Ja de vesprada, a les 8 actuarà Pola Carranza Acústic Duo a la Plaça del Barrio i a les 11 serà el torn de Fanboys. I a Vallada demà dissabte destaca la projecció del documental sobre les morts cristians i un recital de saxo a l'Auditori a les 5 de la vesprada.

Estic segura que si Jordi estiguera així, tindrem que posar una càmera per a ballar totes les cançons que posem en la ràdio. Continuem el diumenge. Navarrés tancarà el festival Punto i Aparte, com estem dient abans, amb diverses activitats durant tota la jornada. A les 12 començarà la Metro Tapa, això té una pinta boníssima, però encara és millor la segona ruta de la tapa amb eixida des de la porta de l'Ajuntament. Entre les persones que completen el recorregut es realitzarà un sorteig. La vesprada, a les 4 i mitja, tindrà lloc un flash mob a la banda Foment Musical de Navarrés, a la plaça del Barrio. I mitja hora després, a les 5, s'oferirà una classe de dansa navarresina, seguida de la Cercavila, fins a Plaza Espanya i repartiment d'aigua Llima. O sigui, llimó, de tota la vida. El tancament de festival arribarà a les 6 de la vesprada a la plaça Espanya també, a l'acte seguiat, a la càpsula del Tiempo 2. O sigui, mare meua, la càpsula del Tiempo. Això és una cosa que moltes han parlat moltes voltes a la ràdio i dius, que cosa més xula deurien de fer-ho. Després, jornades de benestar d'animal a Canals, el diumenge, fira d'associacions i concurs caní, des de les 10. I també a Canals, el diumenge, a la plaça del Mercat acollirà a les 8 i mitja un concert de la campanya Intercaves Musicals amb la participació de la Societat Musical de Sallent i la Unió Musical Santa Cecília de Canals. I a més, el Centre Cultural Calixte III serà escenari del segon concurs de piano per a joves intèrprets, Doña Rosario Ferrero.

Acabem amb La Fúmiga, perquè avui s'estrena al Gran Teatre a les 8 el gran musical Sara en el Espejo. Ara després parlarem amb ells. És la segona producció local que s'estrena en aquestes setmanes. Formen part de l'elenc la cantant i creadora Sara Rope, l'actor Pepe Mira i el pianista Pau Schaffer. I, bueno, l'aborda la crisi d'un cantant d'èxit amb una història pròxima i basada en les pròpies cançons de Sara Rope. A després, com he dit, parlarem amb ells. I no vaig a fer més spoilers. Jo sols recomano que serà a les 8 de l'esplà en el Gran Teatre de Xativa i que hi ha que anar. Encara queden entrades. Acabem l'agenda del cap de setmana.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Carla Benavent.
1: Ai, Carla, refresca'm informació que està tot el cap de setmana fora i no m'entera de res.
2: Alexa, pon Radio Xàtiva.
3: Sintonizando Radio Xàtiva Cadena Ser.
1: Però què fas? T'he preguntat a tu, no, Alexa?
2: Però, Aitana, no t'has enterat? L'Alexa et sintonitza la teua ràdio per atindre-ho tot. Notícies, actualitat i cultura. Xica, res millor.
1: A veure què prove. Alexa, pon Radio Xàtiva.
3: Sintonizando Radio Xàtiva Cadena Ser.
4: Notícies, cultura, actualitat... A un Alexa de tot el que passa. Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversació.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. Con Carla Benavent.

Ara sí, tanquem ja el programa de l'Hoy por Hoy. Avui és divendres, és 22 de maig. Tornem amb la programació a les 2:17 amb Fèlix Lluch. I esta vesprada, com tots els divendres, la ventana de Xativa a partir de les 7:20 amb els millors moments de la setmana. Nosaltres ens retrobem a partir del dilluns amb Jordi Company a les 12:20 a l'Hoy por Hoy. Que passeu molt bon cap de setmana. Adeu!

0: patrocinadors, això està molt bé, però no acertem a l'hora d'acomiadar a gent que ha sigut important en l'Olímpic.
1: Correcte.
0: Sí.
1: Que se mire algú, clar, una despedida de Griezmann.
0: Rueda no pot anar-se'n del club
1: conforme
0: s'ha anat.
1: Totalment d'acord.
0: Com va passar amb Berna i molts jugadors, o Franchi, són gent que no ha rebut
1: Res, un comunicat escueto, les gràcies
0: i hasta luego.
1: I un copia i pega i hasta luego.
0: No sé. M'ha vingut ara al cap, eh?
1: Bé, si estiguem parlant de que Rueda ha tingut una fitxa alta, que no ha sabut dirigir l'equip, però no, ja quan se comentava en l'anterior tertúlia que podia haver una renovació a la baixa, que tenia que pagar per entrenar.
0: No sé, jo recordo una conversa així en l'emissora en el pitjor moment de l'Olímpic, de Rueda i Lucho, lluitant pels seus companys, pel seu sou, per intentar salvar l'Olímpic. Van participar en l'assemblea.
1: Correcte, jo estava allí.
0: Clar, aleshores pensé que no sé
1: quan
0: què
1: era jugador, era una persona que venia a les assemblees i mos comentava la situació de tots aquests índios i suecos.
0: Va passar per totes les etapes.
1: És un home que ha estat així molts anys. Crec que com a míster ho ha donat tot en lo que tenia, que sí que se li han donat jugadors, però, bueno, jugadors, molts dels jugadors que han vingut per així, que han estat un mes o dos, en tots els meus respectes, i no vaig a dir noms, probablement algun xiquet del juvenil seria millor. Mm-hmm. I entonces el xic ha treballat en lo que ha tingut. Que me vinga algú ara, diguem-me, que ha tingut el que ell ha demanat, tinc dubtes. L'economia, estiguem així a Juan, l'economia és la que és. Se sap hasta on se pot arribar, els diners estan ahí, o sea, massa, i torno a repetir que massa està fent aquesta directiva en este temps que està, que està traient diners de baix de les pedres, que ha pagat coses de darrere de prou imports, però voler ser un Benidorm, un Eldense, un Torrevella, crec que estem a anys luz.
0: A més a més, perquè cal parlar ja de directius treballadors, perquè la descripció que es fa de com s'acaba un partit quan es juga fora de casa a casa d'un directiu, bé, em referís a que
1: sí, que han hagut...
0: No pots parlar de directius d'aquells que van al palco.
1: No, al contrari. Me costó que el president o Albero, quan venia l'any passat a totes les tertúlies i tota aquesta imatge que ha donat la directiva a l'estament arbitral i als equips contraris en els vestidors, en fruta, en detalls. Els detalls que s'estan fent ara, com tu has dit, d'homenatjar als socis i als col·laboradors, que tot això és perfecte, que estan fent una llavor increïble, que me costo que hasta tenen que llevar la roba dels jugadors. Tot això me pareix perfecte. Però Rueda, en els anys que ha estat així com a jugador, i que sí, que al principi a millor cobrava molt, però ha anat baixant, i ara com a entrenador, a què més vulguem aspirar, torne a repetir, en una massa social de 225 socios? Que anem a buscar a Guardiola, per exemple?
0: Bé, don Vicente, algun comentari de lo comentado hasta ahora?
2: Bueno, pues yo me extraña muy mucho que se ponga el entredicho un poco, ¿no?, la labor de esta extraordinaria junta directiva que, ¿no? Yo he leído unos comentarios en redes sociales que eso es muy barato y muy fácil, ¿no?, de poner ahí XH24 y poner ahí una barbaridad. He leído un comentario de alguien que conozco, que quiero hablar con esa persona porque no entiendo que digan que se vayan a casa, ¿no? Y yo no hace falta recordar, ni quiero perder más tiempo, ¿no? Pero venimos, como habéis comentado, de Sudeba, de Rune, de Gurú, del otro, del... Vamos, y ahora que tenemos una junta directiva trabajadora 100% y de Xàtiva, y nos estamos poniendo en entredicho que si el míster sí, el míster no. El míster es una decisión de la directiva, no se ha llegado al playoff. Han habido cosas, por ejemplo, a mí como aficionado, que no me han gustado. Yo he visto muchas veces a Tobías en el banquillo y para mí creo que era el mejor jugador y el más rápido que tenía el Olympic. Han habido partidazos de

0: Hola, hola, ¿qué tal? Buena vesprada, buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Xàtiva. Hoy es viernes, es 22 de abril de 2026. Ahora mismo tenemos 30 grados en Xàtiva, en el centro de Xàtiva. Y como siempre, queremos saber qué pasa este fin de semana, qué tiempo hará, si hace la calor que está haciendo durante todos los días de la semana o si va a hacer un poquito más de fresquito. Y hoy es Francesc, buena vesprada.
1: Hola, Carla, buena vesprada. Fin de setmana estable i càlido aquí en la costera, la Canal de Navarrés i la Ribera Alta. Les temperatures màximes se van a mantener rondando por encima de los 30 grados. Los cielos despejados van a ser predominantes tanto este viernes como mañana sábado, con vientos variables en, principalmente de componente sur como predominantes y temperaturas diurnas que se van a quedar ligeramente por encima de los 30 grados. Sin embargo, las mínimas se van a situar en valores ligeramente por debajo de los 15, por lo que el ambiente va a ser más bien agradable al inicio del día. El domingo veremos paso de mayor índice de nubosidad, pero el resto de variables atmosféricas se van a mantener sin cambios. Y ojo, mantenemos los altos índices de radiación ultravioleta, por lo que toca protección.
0: Gracias, Lluís. Son las 7 y 21 minutos de la tarde. Esto es La Ventana de Xàtiva y Comarcas.
2: ¿Buscas trabajo? El próximo 28 de mayo llega La Canal Emplea al Centro Cultural de Navarrés. Empresas del territorio, entrevistas directas y ofertas activas de empleo. De 9 a 2 de la tarde con entrada libre. Organizan la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Labora y otras entidades. No faltes a la gran cita por el empleo en La Canal de Navarrés.
3: En Radio Xàtiva no somos perfectos.
0: También plantean dividir el itinerario por zonas de la ciudad.
3: Ni tampoco queremos serlo.
4: Las propuestas se han trasladado a la Junta Local Fallera mediante un comunicado conjunto de los grupos musicales.
3: Pero bueno, somos nosotros. Es lo que hay.
5: Mejor que ponga el paso doble hasta que les pase la banda.
3: Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversación. Y a veces también de los gazapos, y los ataques de risa, y de la dislexia, y...
2: La Ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
0: Bueno, comencem els divendres de repàs dels millors moments de la setmana. Jo crec que esta setmana han passat moltíssimes coses, no han tingut temps ni quasi per acabar els programes. Ja vos ho diria, Jordi, si estigués així. I una de les coses que jo crec que s'ha posat per davant és la nova reina de la Fira 2026, que és Nadine Ferrando. Va vindre així als estudis de Radio Xàtiva, li van fer una notícia que encara els oients i tota la gent interessada pot accedir a la nostra web per llegir-la, i en ella dia una de les coses més interessants que es va aparèixer, que és també l'ordre del que més li agrada de la Fira i també la tradició familiar que té. L'escoltem.
6: Nadine Ferrando, ella ha volgut avui passar-se un ratet pels estudis de Radio Xàtiva de la cadena SER. Nadine, què tal, com estàs?
7: Molt bé, encara estic en un xoc constant.
6: Estàs en un xoc encara? Sí.
7: Des de l'Ixous jo crec que no sóc persona encara.
6: Com va ser aquest moment de la telefonada?
7: Aquest moment va ser, jo crec que, dels més especials de la meva vida. No sé si te ho creuràs, però no recordo quasi res de lo que m'ha dit l'alcalde.
6: Bueno, ho pots tornar a veure.
7: De lo nerviosa que estava, jo he vist el vídeo sol i dic gràcies.
6: Com presentem a Nadine, a l'oient?
7: Jo considero que sóc una persona prou oberta, molt parladora, i a més em considero molt alegre. Sempre veig les coses bones de la vida, i això és una d'elles.
6: Quina relació tens tu amb la Fira, Nadine?
7: Jo sóc una persona que viu la Fira des de dins, m'agrada anar a tot el que puga i al final és algo que a ma casa sempre està molt present. Anar a veure a la reina, anar a disfrutar de la Fira, de les atraccions, dels concerts, de tot en general.
6: Imagina que també serà una cosa molt familiar, no?
7: Sí, a ma casa és molt familiar. Tots tenien moltes ganes de que siguera i estan també que no s'ho creuen.
6: Com ha sigut el procés fins a arribar ací?
7: El procés ha sigut un poquet complicat, perquè sí. Jo em vaig presentar l'any passat i desafortunadament no vaig eixir, però vamos, jo crec que són coses, mira, que la vida l'eixis per a tu, i jo vaig dir, no me torna a presentar, o sea, no vull tornar a viure perquè al final és un poquet trist que no t'agafen. I m'han anat ahí animant durant tot l'any, van a dir que te queixes molt guai... I mira, així estic, parlant en la ràdio.
6: I a més, bueno, això és el de menys. El xulo és el que ve ja a partir de ja, perquè bueno, a més està super rodejada, super envoltada de tota la cort. Sí. Qui són? Presenta'ns una miqueta.
7: Pues l'acord és la meva germana, tres de les meves amigues, que són Oana, Nerea i Alma, i també els xics formen part del meu grup d'amics, que són Carles, Borja, Álvaro, Fran i Enric.
6: I com estan elles i ells? Imagina que il·lusionats.
7: Ells estan... Jo sempre ho he dit, que a mi em fa il·lusió, però jo crec que ells és algo per de més. La veritat que estic molt contenta, perquè que ens faig a tots la mateixa il·lusió, jo crec que anem en la mateixa sintonia per a tot.
6: Bueno, i a més és que és el teu grup d'amics i amigues que aneu a viure una fira molt especial.
7: Sí, el meu grup d'amigues i a més compartim moltes coses junts, com és la falla, entonces estem sempre units.
6: Quina falla?
7: Som de la falla Sant Jaume.
6: Molt bé. Conta'ns una miqueta també, Nadine, per a que l'oient et conega. Estudies, treballes...
7: Ara mateix estic estudiant oposicions perquè soc graduada en magisteri infantil amb menció de pedagogia terapèutica i res, preparant-me oposicions mentre treballo al comedor escolar i fent el que és de monitores, d'extraescolars... Un poquet de tot.
6: O sigui que t'agraden els xiquets, no?
7: M'encanten.
6: Molt bé. Què esperes d'esta fira, de la que ja, per exemple, se saben algunes coses, algunes qüestions, alguns concerts? No sé si tens algun dia preferit, algun acte preferit de la fira.
7: A veure, el meu acte preferit jo crec que sempre és el dia 14. A més de que estem tots expectants de veure a la reina de la fira com és el vestit que porto, és com que dona inici a les dates més importants del calendari XATV. Tots estem ansiosos per passar la fira. I jo crec que serà molt especial. Si ja de normal és especial, imagina't este any que vaig exprimir, vamos, cada segon, cada minut... tot. Vaig disfrutar-ho tot.
6: Entenc que amb la teua família també al costat, no?
7: Sí, clar, clar. La meva família, allà on vaig, té que estar. Mon pare l'altre dia estava un poquet trist perquè deia, és que segur que no puc anar a tot. I jo,
6: bueno.
7: Papi, a lo mejor no puedes venir a todo, però...
6: Queden 4 mesos. Avui és 20 de maig. D'ací 4 mesos haurà acabat tot.
7: Ai, no m'ho diré.
6: Sí, no, però és que s'ha de dir. Hem de ser objectius i realistes, perquè el que n'hi ha que fer a partir d'ara, Nadine, és disfrutar al màxim de cada moment. No sé, ja tens una previsió de les coses, què és el que estàs fent, que si comprant els vestits... No ho sé, què te se passa pel cap? Quantes coses tens?
7: Mil, la veritat que mil. Ahir vaig anar a veure el vestit. Bueno, a veure, no, a parlar amb una xica, a veure què van a fer-me-lo i tal, perquè tinc una idea... i crec que vaig a portar-la cap endavant, i la xica me va dir, això, pues això. Que jo tinc el mòbil que me va a petar, perquè tot el món diguem-me, ai, este acte, no sé què... No... I al final n'hi ha que anar perfectes i tindre-ho tot molt controlat.
6: Nadine, gràcies per vindre un ratet a la ràdio. Ens anem a veure, ho estàvem comentant off the record, d'avui fins a d'ací 4 mesos anem a veure'ns un munt de vegades, anem a compartir moments molt especials. A nosaltres ens encanta també fer-ho amb vosaltres i viure la fira també d'esta manera. Sí que jo sé que encara queda, però bueno, la reina de la fira de Xàtiva, que convide els 10.000 oients que té esta ràdio, ara mateix escoltant-nos, a que disfrute de la fira de Xàtiva, la fira d'agost d'este 2026.
7: Pues vos convide a tots, tant xativins com persones d'altres pobles, a que vingueu a gaudir de Xàtiva, de la fira, del que realment es representa, que represente jo com a reina de la fira, però Xàtiva és molt més que això. És cultura, és tradició, és diversió i, a més, és una cosa preciosa.
6: Nadine Ferrando, gràcies per vindre en este matí de dimecres als estudis de Radio Xàtiva de la cadena SER. Et deixem, que sabem que té molta feina en el menjador. Gràcies per vindre i anem parlant, anem disfrutant juntes també de la fira. Gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company. La ventana de Xàtiva i Comarques, con Carla Benavent.
1: Per sort o per desgràcia, esta és la notícia que més hem parlat durant tota la setmana i estic segura que no sols han sigut nosaltres, sinó tots els veïns i veïnes de Xàtiva, de les nostres comarques de València, tot el món que està fent eixa vaga educativa, segona setmana sense classes. Això és una injustícia molt gran per la qual molts professors de les nostres comarques estan lluitant. Ahir vam fer una assemblea, hem tingut manifestacions a Xàtiva, hem parlat amb gent que ha estat en la manifestació de València. Encara queden més manifestacions, encara queden més coses que defensar, entre moltes coses, els drets, la llengua. No sóc jo la que té que dir-ho els professors i professores de les nostres comarques que van estar a la manifestació de València i que sempre val la pena escoltar-les.
2: Ja proposto, des d'avui, a les 11 del matí, una acampada a les portes de conselleria a València, a l'avinguda Campanar, i si no vaig errat, i si vaig errat que em corregisca, trobe que allà està Ramir Moscardó, des de l'IES Josep de Ribera de Xàtiva. Ramir, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: Ho he dit bé o m'he equivocat?
3: Estic a Xàtiva perquè te dic la veritat, estic de serveis mínims, vale. Obligatoris per el tema de segon de batxillerat.
2: No sé per què me n'havia anat que estaves a València. Siga com siga, Ramir, estant on estigues, la radiografia ens pots fer exactament la mateixa. Quina és la situació en este tercer dia de vaga de la segona setmana de vaga indefinida a Xàtiva i Comarques? Vam parlar amb tu el dilluns i ens vas dir que el seguiment estava sent prou extens, que n'hi havia vora un 50-60% en instituts, més d'un 90 a col·les, escoles. A dia d'avui, 20 de maig, com està la situació? Com estan els ànims, Ramir?
3: Vale, en aquests moments dades exactes no tinc, perquè estem, bueno, és que estem en, això és un no parar de la vaga educativa. La veritat és que estem les 24 hores del dia pràcticament organitzant, mobilitzant, anant ací en allà. Aleshores, en aquests moments no dispose de dades, no puc dir-te exactament, però sí que sé que continua sent constant la quantitat de gent que està fent vaga en esta anomenada vaga indefinida. Aleshores, coses que n'hi han previstes per avui, per exemple.
2: Sí.
3: Nosaltres estem molt pendents de les reunions que s'estan duent a terme en la mesa sectorial, on s'estan negociant o intentant arribar a acords. Estem molt pendents d'això. Esta vesprada, a les 5, està convocada la pròxima reunió i estem a l'expectativa. Estem a l'expectativa des de molts punts de vista, des dels docents que estan en vaga, des dels equips directius que s'estan plantejant si dimitissin o no dimitissin. Bueno, hi ha tota una muda a expenses de lo que passa.
2: Això, sobretot, això últim, a Xàtiva tenim alguna novetat? Perquè sabem que ahir de vesprada, a més d'haver un consell escolar extraordinari que ja ens ho va contar Amor Amorós, sabem també que va haver una reunió on hi havia pretesa una reunió dels diferents equips educatius. En este cas es va portar a terme, n'hi ha conclusions, s'han de tornar a reunir, no ho sé.
3: Vale, ahir la proposta que va sortir era valorar el resultat de la reunió d'avui també. És a dir, que en funció de com evolucionaran les coses, anar prenent decisions. D'entrada, de moment, no se presenten les dimissions dels directius d'ací del centre, d'ací d'Iniciativa, però estan a l'expectativa de veure com evoluciona tot. És a dir, que és una carta que està ahí a punt en el cas de que vegem que la cosa no avance o que no tiri endavant.
2: És a dir, que ara mateixa no n'hi ha cap dimissió de cap equip directiu a Xàtiva, però entenc pel que em dius que tampoc es descarta en les pròximes hores.
3: No, tot queda obert contínuament. Qualsevol decisió, ja dic que estem en una situació, en un moment especialment intens, en què les opcions, les decisions van canviant a cada moment. El que sí que n'hi ha és una opinió clarament majoritària de recolzar les reivindicacions que estan plantejant els sindicats en la mesa sectorial. Això segur, està, tot el món està per la labor i després pues, ja està la forma de fer pressió, és el que a cada moment estem adaptant a la situació. Ja dic que no, és complicat perquè jo personalment no havia viscut mai una situació així, Se parla d'una vaga realment històrica, se fa referència a la de l'any 88 com a un referent històric, i molta gent de l'any 88 ens estan dient que esta està sent molt més potent encara, i l'organització i mobilització és molt forta.
2: Ramir, una vegada acabes els teus serveis mínims d'avui, aniràs a València?
3: En efecte.
2: Això sí que ho havia entès, veritat.
3: Sí. Tinc serveis mínims de 12 a 2 per el tema de segon de batxillerat, que ho dic, estic així per imperatiu legal, no per altre motiu. I a les 12 en punt, estant cap a València i a Conselleria, a pressionar i a que faci falta. He de dir també que una de les mesures que sí que han dut a terme ja tots els centres educatius ha sigut presentar un document amb les mancances, problemes que té cada centre, i que s'entregava en estos moments a la una i mitja, si no recorde mal, es presentava en conselleria un poc per recolzar la mobilització.
2: Ramir, demà farà una setmana d'eixa concentració també massiva a Xàtiva. Teniu pensat en les pròximes hores, en els pròxims dies, organitzar alguna qüestió similar, o esteu, insistisc, a l'espera?
3: Estem a l'espera, però sí que s'ha plantejat, perquè, per exemple, avui hem tingut una assemblea en el meu institut i ja s'estava plantejant tornar a convocar una altra concentració, manifestació, una cosa semblant al que vam fer el dijous passat. Ja dic, nosaltres, conforme vagin sortint les coses, pues anirem comunicant, i la ciutadania que vulgui sumar-se, evidentment, se sumarà. El suport que va tindre aquella manifestació ens dona a nosaltres molta força, i agraïm a tots el suport.
2: Jo agraeix que hagis estat amb nosaltres un dia més a l'antena de Ràdio Xàtiva de la cadena SER. Ramir Moscardó, des de l'IES Josep de Ribera, una miqueta el portaveu d'esta vaga als micròfons grocs de la cadena SER. Gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada i ànim.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.